Fuig, cabell! Fuig! Fuig! Quiet! Fuig! Rrrr, té cabell! Rrrr, té cabell, jo camina bé aquí, cabell! Rrrr, va, arriba!